0: Lori Meyers en Hoy por Hoy en la SER.
1: Hoy por Hoy con Aimar Bretos.
2: Radio La Vall d'Uixó en el 93.6 FM.
3: Fonteta de la plaça de Sant Vicent. Fins a 1956, la plaça de Sant Vicent no tenia font. N'hi havia una a la veïna plaça de Sant Roc, als peus de la capelleta del Sant, adossada a una paret. La fonteta, que avui trobem al mig de la placeta, és molt antiga, possiblement del segle XVIII, però encara hi ha gent que la recorda a altre lloc. Fins a 1956 va presidir la plaça del Centre. Quan eixe any es va reformar el cor de la ciutat, es va substituir per una moderna font lluminosa i la fonteta antiga fou traslladada davant de l'ermita de Sant Vicent. Temps nous i també un nou ús de l'aigua, de servir per abastir-se a lluir com a ornament. Aquesta font tenia una germana bessona, que va estar fins als anys 70 a la placeta de Sant Cristòfol, però no va tindre la mateixa sort. En desmuntar-la es va perdre per complet. Per això jo l'anomene la fonteta viatgera,

0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
1: Radio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
2: L'Ajuntament de La Vall d'Uixó us convida a viure les festes patronals de la Sagrada Família i del Santíssim Crist. Uns dies per a celebrar les nostres tradicions i compartir la festa amb tota la ciutadania. Bones

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Radio La Vall d'Uixó en el 93.6 FM.
2: Fonteta de la plaça de Sant Vicent. Fins a 1956, la plaça de Sant Vicent no tenia font. N'hi havia una a la veïna plaça de Sant Roc, als peus de la capelleta del Sant adossada a una paret. La fonteta, que avui trobem al mig de la placeta, és molt antiga, possiblement del segle XVIII, però encara hi ha gent que la recorda a altre lloc. Fins a 1956 va presidir la plaça del Centre. Quan eixe any es va reformar el cor de la ciutat, es va substituir per una moderna font lluminosa i la fonteta antiga fou traslladada davant de l'ermita de Sant Vicent. Temps nous i també un nou ús de l'aigua, de servir per abastir-se a lluir com a ornament. Aquesta font tenia una germana bessona, que va estar fins als anys 70 a la placeta de Sant Cristòfol, però no va tindre la mateixa sort. En desmuntar-la es va perdre per complet. Per això jo l'anomene la fonteta viatgera, perquè ha fet camí i ha canviat de lloc, però encara conserva tota la seva gràcia. El seu piló central està coronat per dos monstres marins, dos tritons que enrosquen les seues cues al voltant de la fanal. Antigament, l'aigua eixia per la boca i els narius dels animals, i fent una paràbola que hi ha s'augment a la basseta. Encara s'hi podien veure les pedres on es recolzaven els càntirs per omplir-los. Hi ha també una forca gravada que no és del dimoni, sinó de Neptú, el déu del mar.
3: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
4: ¿Se quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de La Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
5: Láser, el sonido de la vida.

0: Ràdio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
1: L'Ajuntament de La Vall d'Uixó us convida a viure les festes patronals de la Sagrada Família i del Santíssim Crist. Uns dies per a celebrar les nostres tradicions i compartir la festa amb tota la ciutadania. Bones festes.